0: Avui per avui, Àngels Barceló.
1: Avui per avui, Bierzo. Fernando Tascón.